0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

sé què pondre el meu sol, sé fer mal, soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig i roures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.

0: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.
1: Tengo un pensamiento que no me deja sola.

0: mirada a fuego lento tu nada.
1: Apassionat, amb Ràdio Vic.
2: 4, 5, 5, 7, 8.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
3: Apassiona't amb Ràdio

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir. Més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu. Nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.

Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Socorrista, tècnic esportiu de natació i aquagym, professional de l'educació social, personal de cuina per a residència.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

una cicatriu no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.

0: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.
1: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.
2: Cuando un recuerdo es bonito, es difícil de borrarlo. Dímelo a mí, que por más que trato no puedo evitarlo. Cuando salgo por la calle veo tu rostro, por la noche me matan los recuerdos. Cuando llega el frío y sé que tú estás lejos. No sé cuál fue el motivo de esta situación, por

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Casa Terradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel Dot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: Calor i calor i calor.
2: Sí, aprofiteu ara el matí per ventilar, perquè a partir de les 9 això es torna a enfilar. Màximes ahir que ja van fregar els 38 graus, per ser passat Vicenç de Torelló, el resta entre els 36 i 37, 37 a Orís, 37 per a Vic, 36,9 a Sant Pere de Torelló. En fi, temperatures amunt, i avui en principi toquem sostre, però les màximes poden fregar els 39 i en algun punt fins i tot arribar als 40. De moment, aquest dematí ens llevem doncs, amb fresqueta o a zones baixes, com sempre, baix a Gujón, Sant Sadurní de Sosmort, tot i que també s'ha enfilat, 11,9 tenen de mínima, que és a Camprodon, el Ripollès, 12 graus, Cosons, a Sora, 13,6, ja vas enfilant, o l'Ostre, el Lluçanès, 14,1, Rupit, 14,1, les mínimes més altes, hi ha una bona inversió tèrmica, i, per exemple, el que és el Brull, la mínima ja ha set tropical, mínima de 24,4 graus. Aquesta bossa d'aire càlid en alçada que fa doncs, que els punts més alts doncs, pugin les temperatures més. A dalt de Tavertet la mínima ha estat de 23,9, el que és, per exemple, Muntanyol amb 23,7, a dalt de Bellmunt amb 23,5, o 23,3 també sobre amunt, a Santa Llúcia o Sant Bartomeu del Grau amb 23,2. O sigui, els punts més alts han set pràcticament tropical arreu.
1: Déu-n'hi-do, hem entrat forts a l'estiu.
2: Sí, hem començat d'hora. Seguirà tota aquesta setmana amb temperatures altes, tendència a baixar una mica a partir de demà. Podria a la tarda començar a créixer una nuvolada, o que és Pirineu, Prepirineu i donar algun ruixat o una tempesta local. I això farà que refresqui una mica, entre cometes, perquè els pròxims dies o les temperatures es quedaran, doncs, per exemple, el que és... Avui arribaríem a tocar sostre, 39-40 graus, demà ja baixen un parell de graus, es quedarien cap als 36-37, baixen un grau més dimecres i es mantenen durant la setmana. Entre els 35-36 graus els tindrem pràcticament fins dissabte i diumenge. Possibilitats de ruixar-se, avui hi havia aquesta possibilitat, però els pròxims dies de moment marca només sol i algunes nuvolades.
1: Vol dir que demà la revetlla tranquil·la?
2: En principi marca calor. Calor a les hores centrals del dia segur. I al vespre, doncs, refrescarà cap a la nit matinada, però els punts alts, com deia, seguirà doncs, amb nits tropicals i amb temperatures superiors als 20 graus, les mínimes.
1: Doncs ens quedem això, aquestes màximes avui de moltíssima calor.
2: Sí, molt de compte, millor fer tot el que es pugui en vores més fresques i a les hores centrals del dia i tarda que la temperatura puja més, doncs, si ens podem amagar, millor.
1: Manel Dot, gràcies un dia més.
2: A vosaltres, bon dia.

0: Casa Terradellas t'ofereix el temps.
1: Ok, la universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies. Said you hated the ocean, but you're surfing now.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides, que viure no és estar vius, viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Socorrista, tècnic esportiu de natació i aquagym, professional de l'educació social, personal de cuina per a residència.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Sobre el meu coixí una pestanya. Tens el mal costum de marxar quan arriba el matí.
1: Ràdio Vic, fes la teva.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Responsable de torn per a restaurant de menjar ràpid. Personal de neteja per a botiga de roba esportiva. Venda en una botiga de productes ecològics. Personal de perruqueria.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Ara Vic Ocupació, Ajuntament. Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: A fuego lento tu mirada. A fuego lento tu nada.
3: Apassionat, amb Ràdio Vic.

T'interessa la justícia, defensar els drets de les persones i entendre com funciona el món? Estudia el grau en dret de la UBIC i prepara't per treballar en l'advocacia, a l'empresa o a l'administració pública. Una formació pràctica connectada amb la realitat i amb els reptes d'avui. Informa't sobre el grau en dret a ubic.cat/academ.

0: Ara som gegants.
1: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
2: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
1: Strip, la revista de les bones notícies.

Ayer noche tuve un sueño, mi sueño, y en el sueño aparecían

pressió de ser una cuina a mi ja em cansa. Diumenge vaig jugar a buscar gelat amb xandall. I parlar del potencial que se suposa que jo tinc i que no trobo. Torno a pujar i m'apalanco amb tenides tota la nit fins fer-me caldo.

Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Oui. Amana. Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El tribunal considera Ábalos culpable d'organització criminal, de suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Koldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que a l'empresari Víctor de Aldama se li han imposat 4 anys i mig. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. És dilluns 22 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Consell General del Poder Judicial expedienta el jutge Juan Carlos Peinado pel cas Begoña Gómez. Xònia Kerr.
2: En aquest cas, per assegurar que retira el passaport a la dona del president, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El vot de qualitat de la presidenta de l'ENS ha decantat una votació amb 4 vots a favor i 4 en contra de l'expedient.
0: Emergències atén un centenar de persones a tot Catalunya pels efectes de l'onada de calor.
2: Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a la plana de Lleida i Catalunya Central. Per això, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, fa aquestes recomanacions.
3: Evitar el sol fort, evitar la insolació, mirant de no estar a l'exterior en les hores més fortes de la calor, sobretot hidratant-se molt bé, i a casa nostra mirar d'estar en condicions de més confort.
2: També creix el risc d'incendi i Protecció Civil demana molta precaució durant la revetlla.
0: Per això mateix volem saber com ha d'avançar aquesta onada de calor que avui arriba al seu pic. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia. Déu-n'hi-do. Catalunya és un forn a hores d'ara. Ja estem tenint alguna temperatura que volta als 40 graus i encara queda corda per anar pujant al llarg d'aquesta tarda en alguns indrets, sobretot de la Catalunya central, del prelitoral barceloní i de les comarques de Ponent. Arribarem fins als 41, 42, 43 graus a la banda més baixa del Segre. Per tant, la zona del Pla de Lleida és on s'emportarà la temperatura més elevada al llarg d'aquesta tarda de tot Catalunya, però déu-n'hi-do també, per exemple, a les valls del Pirineu, interior tarragoní, interior de l'Empordà i de Girona en general, 34, 36, 37 graus al llarg d'aquesta tarda. Compte, això sí, amb algunes tempestes que s'aniran formant al Prepirineu Lleidatà i després es desplaçaran una mica cap al sud, arribant fins a la Noguera, la banda de la Segarra, el Solsonès, fins i tot també en d'altres comarques com el Bages, el Berguedà i Osona. Sobretot, tempestes de vent. N'estem pendents a la xarxa.
0: Investiguen una agressió homòfoba a un menor per part d'un grup de joves a Mataró.
2: La víctima té 16 anys i hauria estat agredit per 10 joves la matinada de dissabte a diumenge durant les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi.
0: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, al Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
2: Des de dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats.
0: Als esports, hi haurà 5è partit a la final de l'hoquei Lliga masculina, Anna Freixa.
5: L'Igualada va tornar a guanyar les comes contra el Liceo, en aquesta ocasió per 4-2, i el títol es decidirà en el 5è i últim partit, que serà demà al vespre a Riazor. L'Igualada va guanyar la seva darrera Lliga el 1997.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19, pel cas de les mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig de presó per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que en aquest cas el tribunal proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions.
2: La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. Ábalos i Koldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Koldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic.
0: Una sentència que ha arribat poc després que el Consell General del Poder Judicial obrís expedient al jutge Juan Carlos Peinado per haver assegurat que retira el passaport a la dona del president, a Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent aquest matí i ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta, d'Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció.
2: El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha criticat la interlocutòria per falta d'imparcialitat i creu que fins i tot es podria demanar que s'anul·lés la instrucció.
6: Mi opinión es que el propio juez, un juez que es capaz de poner eso por escrito, es un juez que ha dejado de ser juez, que el que ha instruido toda esta causa ha sido un juez al que le faltaba uno de los elementos esenciales para el ejercicio de la función jurisdiccional, que no es solo la independencia, sino la imparcialidad. La imparcialidad, que es lo decisivo. Este juez no ha sido imparcial en ningún momento desde el principio y esto se ha confirmado con este último auto. Y en consecuencia se podría solicitar la nulidad de la instrucción.
2: Unes crítiques a les quals també s'afegeix la vicepresidenta Yolanda Díaz.
7: Esta instrucción es tan extraordinaria que hasta el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que actuar de oficio. Y creo que con esto lo digo absolutamente todo. Todo como que ya les he dicho muchas veces que esta instrucción se va a estudiar en las facultades de Derecho de las que provengo yo.
2: Només minuts abans de fer-se públic l'expedient, Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres al jutjat per notificar-li les mesures cautelars i requerir-li el passaport.
0: Doncs un reguitzell de decisions judicials al llarg del matí, per les quals era molt esperada la compareixença del president del govern espanyol, de Pedro Sánchez. Sánchez, però, no ha volgut fer referència als casos judicials que afecten tant el PSOE com l'executiu, com a ell mateix personalment. Avui, en un acte sobre l'Espanya verda i digital, ha defensat la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
2: Sánchez ha insistit en la negociació d'uns nous pressupostos generals de l'Estat, ha assegurat que amb els fons Next Generation s'ha abandonat l'Espanya dels guanys fàcils.
8: Y entre construir fábricas de baterías y microchips o derrochar en obras faraóniques, por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
0: I només fa uns minuts el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en que cal un avançament electoral, especialment després de la condemna contra l'exministre Ábalos.
2: Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
9: Y fue Pedro Sánchez el que llegó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
2: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez.
1: Notícies en xarxa.
0: Arribem al pic de l'onada de calor. Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a punts com la Plana de Lleida o la Catalunya Central. El servei d'emergències ha atès un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu de Catalunya. La meitat han necessitat assistència presencial. A més, creix el risc d'incendi i protecció civil per tot plegat. Demana molta precaució durant la revetlla. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
11: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, quan persisteix en el temps i està amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
10: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
12: Nosaltres incrementem el número d'efectius també per la situació de risc i sobretot el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
10: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
0: Com sentíem, un dels problemes és la persistència d'aquestes altes temperatures durant diversos dies. Al Maresme ja el cap de setmana s'han arribat a superar els 34 graus i la majoria de la ciutadania no ho porta gaire bé, i han parlat els nostres companys a Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
13: Temperatures de 34 graus, aquestes han estat les màximes aquest cap de setmana a Mataró. Altres punts del Maresme, on s'han enfilat encara més, han estat a Tordera, Palafolls o Dosrius. La màxima més alta a la capital del Maresme ha estat el primer dia d'estiu, diumenge 21 de juny, amb 34,6 graus i una temperatura mitjana per sobre dels 27 graus.
14: M'he sabut malament, òbviament. Tenim gosset a casa i està l'aire posat tot el dia.
15: Com mal. Yo personalmente muy mal, y la gente mayor yo pienso que peor.
16: Ha venido de golpe, muy de golpe, muy fuerte, pero cada año hemos tenido la calor.
17: Ens hauríem de preocupar més, perquè cada vegada va pitjor.
13: Tot i que avui demà les temperatures baixaran lleugerament gràcies a la humitat, per Sant Joan tornaran a remuntar, tot i que s'espera que les més elevades són les que ja s'han assolit aquest cap de setmana.
0: Una onada de calor que coincideix a més amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions a la xarxa, el responsable de cereals i d'herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina que fa el sector a nivell de prevenció.
2: I ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de fixar les restriccions per risc d'incendis.
18: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades, de que nosaltres sempre hem anat un pas per davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
0: Encara en relació a la calor i als episodis de sequera, cada cop més habituals per culpa del canvi climàtic, Barcelona ha fet balanç dels treballs que està fent a la ciutat per ampliar la xarxa freàtica. És una eina que permet disposar de més recursos hídrics alternatius destinats al reg dels espais verds, a la neteja de carrers i al clavegueram, i també al funcionament de les fonts ornamentals.
2: Els darrers treballs s'han fet a la muntanya de Montjuïc, on ja ha finalitzat l'obra civil de la construcció de 3 nous dipòsits ubicats al castell, al viver de Tres Pins i als jardins de Joan Brossa. L'alcalde Jaume Collboni assegura que el conjunt d'actuacions realitzades han permès ampliar en un 20% la capacitat de la xarxa, cosa que representa un volum d'aigua anual equivalent a 60 piscines olímpiques.
0: L'aigua és justament un bon recurs per fer passar la calor als nens i nenes que avui han començat els campaments o casals d'estiu, que no només aporten valors i aprenentatge, sinó també són l'única via de conciliació per a moltes famílies. A l'Hospitalet, un miler d'infants dels barris de Collblanc i la Torrassa s'agrupen per participar en el casal de l'Associació Educativa Ítaca. I així ha estat el seu primer dia, mitjans de l'Hospitalet Pasqual Labarta.
19: Entre els nervis dels retrobaments i de fer noves amistats, la canalla dels casals que es fan a les escoles Màrius Torres i Ramon i Cajal de l'Hospitalet esperen amb candeleta, sobretot les activitats d'aigua.
20: Pues me gusta porque a veces me toca con mis amigos y estoy feliz.
21: Hacemos juegos de agua y también la piscina y actividades.
22: Vengo desde segundo o tercero, y me gusta porque hacen muchas actividades y vamos a la piscina.
19: Els casals de l'Associació Educativa Ítaca destacant per ser una de les úniques ofertes a la ciutat que manté el servei actiu durant el mes d'agost. No obstant això, des d'Ítaca asseguren que cada cop tenen més problemes per gestionar la part econòmica, i és que les famílies es troben en situacions molt precàries. Lídia González és la directora de l'associació.
23: No ens trobem només amb una part econòmica que normalment

0: cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor. Qui també s'ha fet ressò ha estat l'alcalde de Mataró, David Bote. En el seu cas, ha condemnat l'agressió i ha volgut mostrar el seu suport a la víctima.
1: Aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem. No tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I a més, doncs, insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. I, per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoba, doncs, per nosaltres és una absoluta vergonya i, per tant, doncs, com hem fet sempre, doncs, també ara fer seguiment d'aquestes circumstàncies per corregir-les.
0: Davant dels fets ocorreguts, tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
2: El govern espanyol, són 3:15, ha aconseguit resoldre en només 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients se n'han resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Carina Bellué, bon dia.
3: Bon dia. D'aquest pla de xoc que va començar a l'abril, només s'han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any. I s'han resolt gairebé tots favorablement. Només el 5% han estat desfavorables i el 0,4% s'han inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat, en un 87%, són d'arrelament, un 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. El delegat del govern a Catalunya ha defensat que amb aquesta regularització s'aconsegueix posar el comptador a zero per la via ordinària i es posaran en marxa plans de xoc per evitar futurs col·lapses pel que fa a la petició de cites.
4: Estem estudiant diferents plans de xoc, estem intentant posar, ja hem posat el màxim de policies i funcionaris a resoldre, doncs, a poder expedir els documents pertinents. I, evidentment, doncs, haurem segurament d'intensificar.
3: Aquest pla de xoc es va posar en marxa fa 2 mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir al procés de regularització extraordinari de migrants que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi.
2: El cap de llista de Junts a Barcelona de cara a les municipals de l'any que ve, Jordi Martí Galbis, té per objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat i unir tots els actius del partit. Avui ha explicat el seu projecte en una entrevista a la xarxa.
5: I ho ha fet després d'imposar-se a les primàries de Junts amb més del 40% dels vots. Ara Martí mira cap al futur.
6: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
5: El candidat que està en política municipal des de l'any 2011 haurà de perfilar a partir d'ara la llista amb què concorrerà les eleccions del maig del 2027.
2: Això a Barcelona, però hem de canviar de comarques perquè la demarcació de Lleida preveu superar aquest estiu els 580.000 turistes. Més enllà del Pirineu, l'eclipsi solar esdevé un dels grans al·licients a Ponent. Avui han presentat la campanya de cara a aquest estiu. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
7: El sector turístic de les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i Aran espera superar aquesta temporada d'estiu els 580.000 visitants i consolidar així el creixement dels darrers anys. El vicepresident del Patronat de Turisme, Juan Antonio Serrano, confia que es pugui arribar als 1,7 milions de pernoctacions al conjunt d'establiments de la demarcació.
8: Això seria el que ens agradaria més. No ho sabem, hi ha una situació geopolítica molt complicada, això ens pot beneficiar o perjudicar i, per tant, estem una mica a l'espera, però tot marca que si no passa res extraordinari podrem arribar amb aquella xifra i jo crec que inclús superar-la.
7: L'eclipsi de sol del 12 d'agost, que al sud de Ponent es podrà observar completament, s'afegeix com un dels principals atractius de la temporada. El fenomen es podrà veure precisament en una zona on, per les dates, no hi sol haver massa afluència de visitants, per la qual cosa el sector veu amb esperances la possibilitat que arribin turistes de tota Europa i coneguin aquesta part del país.
2: I és moment de repassar altres qüestions destacades d'avui. Troben un cadàver a la línia 2 del metro de Barcelona.
5: La troballa s'ha fet la nit passada entre les estacions de Sant Roc i Artigues-Sant Adrià. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets.
2: Desallotgen 4 pisos més a la Rambla de la mina de Sant Adrià de Besòs, però els veïns tornen a ocupar 2 dels que es van buidar dijous.
5: El Consorci de la Mina ha executat 4 desallotjaments més aquest matí als blocs de la Rambla després dels 3 que es van fer dijous passat. D'aquests, però, ja n'hi ha 2 que tornen a estar ocupats.

0: Un d'ells es va ocupar el mateix dijous i l'altre dissabte. I això, tot i els dispositius policials al barri per evitar-ho.
1: Arrenca a França la consulta no vinculant per decidir el nom oficial dels Pirineus Orientals.
0: Els votants tenen fins al 15 d'agost per decidir si mantenen el nom actual o el canvien per Pirineus Catalans o Pirineus Mediterranis. A la consulta hi poden participar totes aquelles persones menors d'edat que estiguin inscrites en el registre de votants del departament. Durant aquests gairebé 2 mesos, la votació serà física. La telemàtica s'obrirà l'1 de juliol.
1: I és moment per a la cultura. Un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou al Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival. Una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
3: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
2: El festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat, amb una performance de l'artista gallec no binari Mouraé a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
1: David, seguim amb tu i amb més propostes, perquè a la Fundació Miró una exposició reflexiona sobre la història de les matèries primeres i l'explotació colonial per aconseguir-les. Estants canviants és una mostra de l'artista franco-canadenca Kavani Kiwanga, guanyadora del darrer premi Joan Miró. Aplega obres significatives de la seva trajectòria, a més de peces de nova creació.
2: L'exposició presenta obres abstractes, elaborades amb tot tipus de materials, des del sisal fins a la caoba i l'or. Els objectes amaguen una gran riquesa de significats com els rituals de protecció, però tenen en comú, com explica la comissària Martina Millà, la denúncia de l'explotació occidental de tercers països per aconseguir matèries primeres.
4: Parlem de la globalització i dels moviments i dels intercanvis desiguals que es van produir arran d'aquesta expansió de les potències europees arreu del món.
2: Una explotació que va canviar el territori, però que alhora va situar els occidentals en una posició vulnerable, com expressa l'obra Gelosia.
4: Amb el desenvolupament i l'adaptació arquitectònica en països i en territoris en els quals els europeus se sentien profundament incòmodes i aleshores van elaborar el que se'n diu arquitectura colonial perquè vivien bàsicament aterroritzats.
2: A Estats canviants, Kiwanga presenta 3 obres de nova creació, Sentinella i Canvi de to, vinculades a l'esclavatge i a l'explotació colonial, i Capacitat de càrrega, homenatge a Joan Miró. Justament, l'artista és la darrera guanyadora del premi que porta el nom del pintor.
5: El meu avi va anar a Cuba a bordo del català.
1: Escoltem la mítica havanera El meu avi perquè Calella de Palafrugell la recupera a la cantada d'havaneres d'enguany després de la polèmica que hi va haver l'any passat.
5: El timoner i el nostre amor i 14 mariners.
0: Aquesta ha estat una de les decisions que ha pres la nova directora, Meritxell Pastor, per a la que serà la 59a edició d'aquest esdeveniment, que se celebrarà a la platja del Port Bo, de la localitat Baix Empordanesa, el dissabte 4 de juliol, serà a 10:15 de la nit.
5: La mà, els nois de Calella.
1: A ritme de vanera arriben els esports. Que ens porta l'Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. Hi haurà 5è partit a la final de l'Hockey Lliga Masculina.
6: Bon dia, Marta. Sí, l'Igualada va tornar a guanyar les comes contra l'Liceo en aquesta ocasió per 4-2 i el títol es decidirà en el 5è i últim partit a Riazor endemà al vespre. Els igualadins es van avançar amb 2 gols ràpids de Matías Pascual. Els gallecs van empatar i Marc González, amb 2 dianes més, va tornar a donar l'avantatge als de Marc Montaner.
7: I hem de guanyar el divendres, això ens havia donat una mica de moral respecte al cap de setmana passat. Era una mica un partit trampa, no?, de veure si ens deixàvem anar una mica. Hem començat molt bé, els primers 10 minuts han sigut excel·lents. Després han baixat, ens han superat, poguessin competir. L'últim partit allà, 5 primers minuts, 3 penals en contra. Vull dir, veurem a veure quin respecte ens tenen.
6: La darrera vegada que l'Igualada va guanyar la Lliga va ser el 1997. I a la Lliga ACB aquest vespre a les 8 es juga el tercer partit, el primer al Palau Blaugrana de la final, després dels dos disputats al Roig Arena a València. El Barça havia guanyat el primer i el València el segon. La final és el millor de 5. I Paula Blasi ha fet història aquest cap de setmana sent la primera catalana que ha guanyat la Volta Ciclista. Ens ho explica Jordi Cervantes.
8: Paula Blasi ha estat la gran guanyadora, la gran triomfadora de la Volta Ciclista de Catalunya, emportant-se a la General i també imposant-se en les classificacions de muntanya, de joventut i també com a millor ciclista catalana. Escoltem a Paula Blasi.
9: Estava bastant nerviosa i fins i tot el pilot. Algunes companyes em diuen, Paula, tranquil·la, que avui és un dia fàcil. I jo, no, fins que no creuem meta no ens relaxem aquí. I llavors sí que estava una mica nerviosa perquè sempre tinc la sensació que algú pot passar, algú se'ns pot escapar. Però bueno, tinc un equip molt, molt fort i hi ha molta experiència, llavors sí que m'han sabut una mica guiar i calmar-me una mica.
8: La tercera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya se l'emportava Marian Bosch i Paula Blasi, que ja té entre cella i cella disputar el Tour de França a principis d'agost, on és una de les principals favorites per endur-se la victòria final.
6: I en futbol sala, el Linyola no va poder aconseguir remuntar l'eliminatòria i aconseguir l'ascens a primera divisió femenina de futbol sala. Havia perdut 1-4 en el partit d'anada i ahir a Galícia, a la pista de l'Estrela Futsal, va perdre per 7-4. Montse Carles n'és la capitana.
10: El balanç és brutal. És a dir, el futbol sala Linyola és el primer equip de les Terres de Lleida que fa un play-off a primera divisió, però ja no només és a Lleida. És a dir, ens posem al capdavant, som un dels millors equips de Catalunya. Ara mateix podríem dir que per davant tenim les Corts i posem el nom a tota Espanya. I qui diu Espanya? Internacional, perquè quan jugues contra aquestes jugadores de tots els països portes el nom molt més enllà d'Espanya.
1: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Cannes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitación número 13 i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
13: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
14: Jo vaig notar com electricitat.
2: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Cannes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, irromp de manera sobtada.
13: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
15: Vale. Adéu. Gràcies, mama.
16: ¿Qué estás haciendo?
17: Soy yo, Joel, tu hijo.
2: A Habitación número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
16: Pensé que tu moriries antes.
18: Forky, acceptes la cara en Beverly com a legítima esposa?
19: Yeah! Així us declaro marit
16: i obert.
19: Mm. Oh! Qui ha enverinat la dama d'honor?
20: Bonnie! Ha arribat un paquet per tu.
18: Gràcies, gràcies!
21: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
22: Un altre cop l'extinció, no!
2: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada, amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipad, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
23: Bus, queda't aquí. Ja hi vaig jugar.
24: No m'hi veus capaç, oi?
25: Que tens una mica en mi.
24: Quin ponxo. Fa gràcia que es tornin a barallar.
25: Oh, i tant que sí.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

Hello, Becky.

Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir. Més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu. Nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.

Vols formar-te en informàtica i treballar en el món digital sense haver de marxar lluny? Estudia multimèdia, aplicacions i videojocs a la UBIC. Una formació en programació i tecnologia amb sortides a prop de casa i on tu vulguis. Parlem del teu futur. ubic.cat/cadem.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: espejos, una sombra resguardada en los portales. No te fuiste, nunca te fuiste, te quedaste en el brillo de los ojos, como un mapa sin señales, una marca imperceptible entre las cosas más banales, en aquello que no importa y en las cosas importantes. No te fuiste, nunca te fuiste, te quedaste.
1: Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Fes la teva.

0: Apassiona't amb Ràdio Vic.
1: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tot són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
2: Responsable de torn per a restaurant de menjar ràpid. Personal de neteja per a botiga de roba esportiva. Venda

0: en una botiga de productes ecològics. Personal de perruqueria.
1: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació. Ajuntament de Vic.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Street, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Street, la revista de les bones notícies.

0: La revetlla de Sant Joan, que marca l'inici de l'estiu, és una de les nits més esperades i és una festa que associem, entre d'altres, a fogueres i petards. Aquest any arriba condicionada per la primera gran onada de calor de l'estiu. Aquest cap de setmana s'han superat els 38 graus en alguns municipis d'Osona i les nits han estat especialment càlides. Davant aquest escenari hem de tenir clar que la calor extrema és un risc real per a la salut i cal recordar les recomanacions més bàsiques. Hidratar-se sovint, evitar l'activitat física durant les hores de màxima insolació, buscar espais frescos o climatitzats i tenir una atenció especial amb les persones grans, els infants, les persones amb malalties cròniques o aquelles que viuen soles. Però la coincidència de l'onada de calor amb la revetlla afegeix un altre factor de preocupació, el risc d'incendis. Les altes temperatures, la baixa humitat i la vegetació abundant després de mesos plujosos creen unes condicions favorables perquè qualsevol negligència pugui tenir conseqüències greus. Per això és imprescindible seguir escrupolosament totes les mesures de seguretat relacionades amb l'ús de petards i materials pirotècnics. No es tracta de renunciar a la festa, sinó de gaudir-la amb seny. Malgrat aquestes crides a la responsabilitat que ja ens fan cada any des de la Protecció Civil, encara que no hi hagi temperatures extremes com enguany, massa sovint, però, les advertències només es valoren quan ja s'han produït alguns incidents. La millor manera d'evitar tragèdies és prevenir-les. Una guspira de foc de fora de lloc pot desencadenar un incendi forestal, provocar lesions personals o posar en risc a tercers. I també, finalment, cal recordar que la millor festa és aquella en què tothom hi té cabuda. L'auge dels petards de baixa sonoritat o les restriccions que es fan en municipis com Vic demostren que és possible mantenir viva la tradició adaptant-la a les noves sensibilitats i necessitats. La revetlla no només ha de ser segura, sinó que també ha de ser respectuosa amb els infants, les persones grans i també aquelles que tenen sensibilitats especials o les famílies amb animals de companyia. És dilluns 22 de juny del 2026, us parla Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, ja sabeu que també ens podeu veure a través de YouTube Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, després de repassar l'actualitat de les nostres comarques, conversarem amb en Jordi Vilarrudà, president d'Òmnium Cultural del Ripollès, on amb ell parlarem sobre la revetlla de Sant Joan i també tots els actes que es duran a terme al llarg del pas de la flama del Canigó. Poc després de les 10 farem un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora i tot seguit us explicarem el coses que passen, les notícies més curioses que han passat al nostre entorn, com sempre de la mà de Laia de Déu. A 10:45 serà el moment de rebre l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes i a continuació l'Enric Rubió, des de Ràdio Televisió de Cardedeu, parlarà sobre la revista Estat d'Ànim. I avui tancarem el Territori 17 des d'Ona Codinenca amb la Laia, on parlarà amb Marc Codony, ballarí, coreògraf i professor de dansa i també director de la companyia de danses urbanes del Moianès, Nomad Dance Fam. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Els alcaldes de Vic, Torelló i les Masies de Voltregà reclamen una revisió de la llei de contractació pública, denuncien que els recursos judicials, la complexitat dels procediments i les dificultats per sancionar empreses incomplidores allarguen projectes durant anys i acaben perjudicant tant la gestió municipal com la ciutadania. Andreu Jiménez, del 9FM.
2: Des de Vic, l'alcalde Albert Castells assegura que la llei, tot i tenir una bona base teòrica, a la pràctica acaba perjudicant la gestió municipal. Critica l'accés de tràmits i el control previ i assegura que això dificulta especialment l'entrada de petites i mitjanes empreses. Castells defensa que els consistoris haurien de tenir més marge de maniobra i que el control es fes un cop executades les obres. També posa el focus en els contractes del manteniment urbà, que diu haurien de ser molt més àgils.
3: Un tècnic, un funcionari públic, doncs, a l'hora de fer la despesa, hagi de demostrar prèviament durant mesos aquella inversió doncs, va en la bona línia, fa que sigui un excés de burocràcia. Per tant, s'ha de repensar el sistema per complet, hauríem de tenir molta més capacitat de decisió i això sí, un cop feta la despesa i executada l'obra o el servei, hi ha d'haver un control posterior.
2: A Vic explica el cas de la substitució de l'enllumenat públic per LED, un projecte que s'ha allargat durant anys, tot i disposar del pressupost per l'encariment de l'energia i les traves administratives.
3: Els ciutadans de Vic no han pogut gaudir d'aquest estalvi energètic, tot i tenir els diners per fer la inversió, l'administració ha estat anys en poder-la completar, no? O bé en paral·lel en negociar la tarifa elèctrica.
2: També des de les Masies de Voltregà alerten de les dificultats del sistema. L'alcaldessa Verònica Ruiz assegura que els ajuntaments no tenen prou eines per actuar quan les empreses incompleixen els terminis.
1: Hem de passar molts sedassos per poder fer una contractació, però després no tenim eines ni tenim mecanismes per penalitzar la mala praxis que fan les empreses que es presenten en aquestes obres.
2: Ruiz posa com a exemple les obres del carril bici a la C-17Z, que s'han allargat molt més del previst i han generat afectacions importants en una via principal del municipi.
1: Ha durat molt més del que teníem previst i hem passat de 8 setmanes a 6 mesos, des d'haver de pintar el carril bici 3 vegades perquè les ratlles no eren les que tocaven, fins a la part de seguretat que és bàsica, que són les biones de separació que fan de protecció pel ciclista.
2: Per la seva banda, l'alcalde de Torelló també s'hi afegeix i assegura que els consistoris estan lligats de mans i peus i davant uns processos que sovint acaben judicialitzats i paralitzats.
4: Estem lligats de mans i peus perquè, per exemple, en el cas de que finalment doncs la licitació tiri endavant i el contractista no compleix, a l'hora doncs de poder establir un règim sancionador, que evidentment que hi és, però a la pràctica és complicat de portar a terme.
2: Els tres alcaldes coincideixen a demanar una revisió del sistema per guanyar agilitat i reduir la burocràcia en la gestió municipal.
0: I com us explicàvem, Torelló és un dels municipis amb diversos projectes encallats. Un clar exemple és la reforma del Club de la Plaça Vella per ubicar-hi la biblioteca, l'Escola de Música i l'Escola d'Arts Plàstiques Andreu.
2: Les obres van començar fa 2 anys, ja amb retard, però en aquest cas no s'han endarrerit tant pels tràmits burocràtics previs, sinó durant la mateixa execució, ho explica el mateix alcalde, Marcel Ortuño.
4: Amb les cates que s'havia fet a l'obra, no s'havia detectat prou bé la intervenció que s'havia de fer més a fons en temes de fonamentació, i també vam tenir problemes doncs, directament de mà d'obra, que l'empresa es quedava sense mà d'obra doncs, per circumstàncies geopolítiques. Fa que s'endarrereixi l'obra i que el fet de nosaltres només tenir el recurs de poder doncs, penalitzar l'empresa, no solucionem el fet de que l'obra avanci més ràpid. Al contrari, a vegades doncs, posem en risc la viabilitat de la mateixa. No?
2: Ara estan en procés de licitar el mobiliari i la previsió és que l'equipament entri en funcionament a la tardor, 2 anys més tard del que havia d'haver estat. Uns retards que assegura l'alcalde que costen de justificar davant la ciutadania.
4: Jo quan dono aquestes explicacions, que són certes i comprovables, a vegades tinc la sensació que m'estic excusant, no? I això és molt frustrant, perquè nosaltres, evidentment, que el que volem és tirar el màxim d'obra endavant, fer-ho, evidentment, amb totes les garanties, però sent molt més eficients del que som ara.
2: Un altre exemple és la reforma de l'Avinguda Pirineus, en què han hagut de refer les bases per licitar l'obra en diverses ocasions, o al carrer Sant Miquel, en què ja van presentar el projecte a finals del mandat passat. I també hi ha el cas del pati de butaques del Teatre Sirvianum, que s'arrossega des de fa anys. Pel que fa al Teatre del Consistori, preveu iniciar les obres a principis del 2027, un any més tard del que s'havia plantejat.
0: Sant Joan de les Abadesses pateix un nou tall de servei de telefonia mòbil i de fibra que provoca que la gent decideixi marxar de Movistar i Sang Muntades des de la veu de Sant Joan.
5: La matinada de dijous a divendres, cap allà a les 3, es va produir un nou tall del servei de fibra i de telefonia mòbil a Sant Joan de les Abadesses i els clients de Movistar es van quedar una altra vegada sense internet durant més d'un dia, ja que els operaris hi seguien treballant aquest dissabte. Tot apunta que va ser un nou robatori de coure entre Ripoll i Olot, però no està confirmat. Els talls de fibra i telefonia mòbil són constants al Ripollès, ja sigui a la vall de Camprodon, a la de Ribes i també a Sant Joan. Molta gent comença a estar farta de quedar-se sense cobertura mòbil i internet, i es passa a altres companyies com Catalunya Telecom, que és una operadora de telecomunicacions 100% catalana que ofereix servei de fibra i telefonia mòbil. Sentim a l'assessora comercial de Catalunya, Gemma Esquerrà, parlant dels primers que solen fer el canvi.
6: Els primers que fan el pas quan hi ha una avaria d'aquestes, i sol ser bastant instantània, si al mateix dia són comerços i gent que teletreballa. Un comerç avui en dia, quedar-te sense wifi, és desastrós perquè tens tots els preus a l'ordinador, no pots cobrar amb targeta, és bastant desastre i la gent es desespera molt. I al final nosaltres oferim exactament les mateixes prestacions que qualsevol gran empresa, però ho fem més senzill. De fet, l'atenció pel client aquí al Ripollès soc jo, que em poden escriure directament per WhatsApp, o la meva companya Melanie, que està a la botiga de Ripoll. Vull dir, és molt molt més senzill que trucar 012, et surt una màquina, et surt una persona que no ho sap.
5: Això sí, pel que fa a la cobertura mòbil, treballen amb Movistar i Vodafone.
6: Sí que és veritat que jo aquí a Sant Joan sempre aconsello més Movistar perquè, per exemple, a Ocassa no hi ha cobertura, a la muntanya, la de Vodafone és bastant més justa. Però quan hi ha aquests talls, els clients que han triat la cobertura Movistar amb Catalunya Telecom es queden sense cobertura. Vull dir que sense wifi a casa no es queden mai. Vull dir, poden arribar a casa, ara més ha sortit trucades per wifi. Vull dir que un cop estan a casa poden trucar normal, poden rebre els whatsapps, etc. Però sí que és veritat que amb aquests talls de Movistar tinc clients meus que es queden sense telefonia mòbil. Llavors, sempre poden fer el canvi.
5: El perfil dels clients de Catalunya Telecom és molt ampli perquè tenen gent jove, famílies, empreses i gent gran que vol tenir telèfon fix.
0: I el passat dilluns a Vic es van enregistrar unes imatges que es van fer virals a les xarxes. Són a l'encreuament entre el carrer Soledat i Anselm Clavé, a l'antiga gasolinera de la Pista Andreu.
2: En el vídeo s'hi pot veure com un noi forceja amb dos agents de la Guàrdia Urbana de Vic i un conductor els ajuda a reduir-lo. Segons fonts de l'Ajuntament de Vic, els dos agents van arrestar el jove perquè tenia pendent un ordre policial de detenció per un robatori amb violència comès la setmana passada. També es veu com alguns acompanyants del detingut s'emporten unes pertinences. La policia de Vic confirma que la bossa i bona part del que havia dins eren objectes personals del detingut, però no tot. Des de l'Ajuntament de Vic agraeixen la col·laboració ciutadana que va contribuir a facilitar l'actuació policial.
0: I d'altra banda, ha ingressat a presó provisional el jove que va agredir juntament amb el seu germà cinc Mossos que l'anaven a detenir per robatoris.
2: Té 20 anys i una trentena d'antecedents penals. Estava detingut per 4 fets, 3 robatoris amb força en domicilis d'Osona i un atemptat contra els agents de l'autoritat. L'agressió als agents va tenir lloc dilluns al migdia.
0: L'escola Mugent de la Roca del Vallès estrena un nou pati naturalitzat amb la intenció de convertir-se en un espai educatiu i comunitari de referència. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
7: Així és, Ona, i és que el projecte impulsat a partir d'un recurs de la Diputació de Barcelona i desenvolupat amb la participació de la comunitat educativa ha transformat els espais exteriors del centre en un refugi climàtic que també s'obrirà a la ciutadania a partir del proper curs. L'actuació és el resultat d'un procés iniciat fa anys que va permetre redactar un avantprojecte de transformació dels espais exteriors de l'escola. A partir d'aquesta proposta inicial i al cap d'un temps es va desenvolupar un ampli procés participatiu amb la implicació de l'equip directiu, el professorat, l'alumnat, les famílies i l'AFA, que van contribuir a definir els usos, les necessitats i els valors que havia d'incorporar aquest futur espai. La transformació, de fet, respon a una nova manera d'entendre els espais escolars. El pati deixa de ser únicament un lloc d'esbarjo per convertir-se en un espai educatiu més, on el joc, l'aprenentatge, la convivència i el contacte amb la natura esdevenen unes eines pedagògiques claus de primer ordre. I és que el nou disseny incorpora una àgora exterior en grades per a les activitats educatives i culturals, una aula natura, una aula artística exterior, horta escolar, un bosc comestible, un camí sensorial, circuits d'equilibris, sorral i una muntanyeta de joc, així com una caseta elevada amb tobogana, espais de lectura i biblioteca, zones de ping-pong, noves fonts i una important ampliació de les zones verdes i l'ombra. En definitiva, un conjunt al qual s'ha concebut com un refugi climàtic que contribueix a millorar el confort de l'alumnat i adaptar l'escola als efectes del canvi climàtic. Finalment, la intervenció també ha permès resoldre problemàtiques històriques del recinte relacionades amb el drenatge i l'evacuació de l'aigua de la pluja, millorant la funcionalitat dels espais exteriors i fent-los més resilients davant dels episodis meteorològics intensos. I és que amb aquesta actuació, la Roca del Vallès fa un pas endavant en la transformació dels seus espais educatius i consolida un model que entén les escoles com equipaments oberts integrats al municipi i al servei de tota la comunitat, no només l'escolar.
0: I Sant Feliu de Codines ha tancat una nova edició del programa del Servei Comunitari, una iniciativa que implica l'alumnat de tercer d'ESO de l'Institut Manuel Carrasco i Formiguera i també de la FADAC, Laia de Déu, una codinenca.
8: Durant el curs, els joves han col·laborat amb diverses entitats del municipi per desenvolupar projectes de servei a la comunitat i compromís ciutadà. Un dels espais on els joves anaven a col·laborar és la Biblioteca Joan Petit i Aguilar. La seva directora, Mireia Reverté, detalla com s'organitzen i quines tasques creatives hi fan.
9: Enguany ho hem canviat una miqueta i hem col·laborat el segon i el tercer trimestre. Aleshores, en total, fan un total de 9 hores i aleshores, amb el projecte Som Creatius, doncs col·laborem en coses de creativitat, no? Per exemple, doncs, fer els aparadors, fer alguna que altra falca publicitària a la ràdio.
8: Més enllà de la biblioteca, el teixit associatiu local també hi ha participat, entitats com Càritas, Creu Roja, el Banc de Sang o el Centre Excursionista. Des d'aquesta darrera entitat, en Jordi Franc es mostra satisfet amb l'ajuda que reben i destaca la voluntat dels estudiants per donar un cop de mà.
10: és una funció que ens ajuda a cobrir la mancança de voluntaris i, de part nostra, els hi ensenyem el funcionament intern del nostre centre excursionista. Penseu que hi ha moltes activitats durant l'any i l'alumnat que ens ajuda doncs veu des de la caminada codinenca que organitzem, cursa solidària on codines, cross escolar del febrer i la festa major, la cursa de la festa major, i ens ajuden molt.
8: Amb l'acte de cloent del municipi posa en valor la feina d'uns joves que han sumat esforços per millorar la vida comunitària de Sant Feliu.
0: El SEM està implantant a Catalunya un nou model de transport sanitari amb més ambulàncies, més modernes i millor equipades, Andreu.
2: Les noves ambulàncies del SEM són fàcilment reconeixibles per la franja verda lateral que han incorporat. Aquest element les fa més visibles i les diferencia millor del trànsit habitual, però la renovació va molt més enllà de la imatge. Els nous vehicles operatius a Osona i al Lluçanès, des de mitjans de la setmana passada, ofereixen més seguretat tant als pacients com als professionals que hi treballen. El cap territorial del SEM a la Catalunya Central, Jordi Calafell, ens ho explica.
11: El que hem de fer és adaptar-nos a la societat, és a dir, la societat està canviant. La ciutat té malalties o té patologies que fins ara no teníem. Per exemple, doncs, cada vegada tenim més gent pacient fràgil, gent gran, la gent viu més anys, que en part és un èxit, no, de la part de salut, però això també fa que nosaltres haguem de modificar i canviar-nos també a aquesta nova societat que tenim actualment.
2: En total són més de 1.600 els vehicles nous que representen una inversió conjunta de 2.000 milions d'euros i que s'estan activant de manera esglaonada arreu del país. A la Catalunya Central hi arriben 107 ambulàncies noves, 10 de les quals a Osona i al Lluçanès. Com a novetats incorporen una unitat de suport logístic sanitari i una de polivalent que permeten atendre diverses necessitats sense recórrer a les ambulàncies d'urgències. Més enllà de l'augment i la nova distribució de les ambulàncies, el principal avenç és que incorporen innovació tecnològica. Així ho explica la coordinadora de la base del SEM Vic Osona, Montse Puig de Rajols.
12: S'han canviat i actualitzat tots els aparells d'electromedicina, el que és el monitor que ens permet fer la monitorització cardíaca, electrocardiograma i altres funcions, i el respirador tot s'han adaptat i han avançat tecnològicament per poder oferir més prestacions i més registres a qualsevol tipologia de pacient.
2: També estrenen un ecògraf portàtil i un aparell que els permet analitzar mostres de sang. Les incorporacions han de servir per donar encara una millor resposta a les 7.600 alertes diàries que de mitjana gestiona el SEM a tot Catalunya.
0: I arriba per segon any consecutiu al Festival de Bombolles de Mollet del Vallès, consolidant una trajectòria de 9 anys vinculada a l'art de les bombolles de la ciutat, Enric.
7: Doncs sí, així és, Ona. De fet, l'esdeveniment que es durà a terme des d'aquest divendres fins diumenge és l'hereu de la Global Babel Weekend, una iniciativa que durant gairebé una dècada ha omplert els carrers de Mollet en unes jornades familiars i festives amb una gran assistència. L'edició d'enguany d'aquest certamen, organitzat per l'Ajuntament de Mollet del Vallès, impulsat pel molletà Adrià Vinyes, també conegut amb el nom de Doctor Bombolles, i que és el director artístic del festival, comptarà amb la participació de 4 companyies especialitzades, 9 espectacles i diversos tallers participatius, sense oblidar una de les característiques més distintives del festival, que és el seu vessant solidari. Entre les propostes destacades hi ha la participació de la companyia italiana Babel of Circus, on es presentarà la instal·lació interactiva La Tempesta de Bombolles, l'espectacle de carrer L'Home dins la bombolla i l'itinerant El Carro de les Meravelles. També participaran les companyies Pompes i Pompones, procedent d'Astúries, i la companyia catalana Malabufa, que repetirà presència amb els espectacles de sala Un viaje por Jabón i Espumae. La companyia local, l'Electro Rauxa i l'entitat Un Toc de Festa, així doncs, seran les encarregades d'inaugurar el festival amb un cercavila festiu que recorrerà els carrers de la ciutat, donant el tret de sortida un cap de setmana ple de màgia i emoció. La regidora de Cultura, Mercè Pérez Piedrafita, ha volgut animar a tothom a participar en aquest festival de bombolles i explica que és un esdeveniment dissenyat perquè les famílies es diverteixin juntes i comparteixin aquests moments especials, que seran no només bombolles. La regidora ha expressat també que seran 3 dies plens de color, creativitat, música i diversió, on grans i petits podran meravellar-se d'espectacles, tallers i activitats, sense oblidar, això sí, i de nou repetit, el seu vessant més solidari del festival.
0: I la veïna de Bigues i Riells del FAI, Maite Llastarri, ha aconseguit la tercera posició a l'11 concurs de fotografia matemàtica de Granollers amb la seva obra Cercles màgics de gotes, Laia de Déu, una codinenca.
8: El certamen organitzat per la Universitat Popular de Granollers busca capturar els patrons, geometries i simetries en el nostre dia a dia. Maite Llastardi fa 4 anys que hi participa en aquesta iniciativa i, segons explica, el concurs no demana grans coneixements matemàtics, sinó una capacitat diferent de mirar i observar tot el que ens envolta.
13: Què és el que pretén? Bueno, no pretén que siguis un matemàtic, pretén que mirem al voltant del nostre entorn, de la nostra vida, objectes que ens puguin expressar o aportar algo que tingui un contingut matemàtic o que tingui formes geomètriques. Uh-huh. És que quan tu veus a l'objecte li puguis buscar una intenció, uh-huh, no? És a dir, ah, doncs aquesta fulla té tantes puntes, doncs això podria ser una fórmula.
8: La fotografia premiada neix d'un matí de pluja de la manera més espontània i utilitzant la càmera del telèfon mòbil. Ella mateixa ens ho explica.
13: Jo un matí que havia plogut aquí vaig anar a eixugar la lleixa de la finestra i hi havia unes gotes que em van cridar l'atenció perquè eren de diverses mides, però com que la rajola és d'un color marró com brillant, elles havien agafat el color de la rajola, però a més tenien el reflexe com de la pintura de la casa. Li puc trobar un títol? Vaig estar buscant títols i al final em vaig quedar amb un molt senzill, que és Cercles màgics de gotes. I això tan senzill ho vaig enviar.
8: Cada participant pot presentar un màxim de 2 fotografies al concurs. Després d'un primer filtre, on es trien només una 50ena d'obres, l'organització es posa en contacte amb els finalistes. Ara, però, la Maite ja té posat el cap en el futur. De fet, ella mateixa reconeix que ja té la ment posada en la propera edició, un tercer lloc d'un concurs de fotografia matemàtica que premia la creativitat i la passió per observar l'entorn de manera diferent.
0: La Xpeer és una de les curses més dures del Hike and Fly del món. Tindrà una balisa d'aterratge a Sant Joan de les Abadeses, Isaac.
5: La Xpeer és una de les curses de Hike and Fly més dures del món, que combina aquestes dues disciplines, caminar i córrer i el parapent. La prova, que es fa des de l'any 2012, travessa els Pirineus de costa a costa i enguany celebra la seva 7ª edició, ja que es fa cada 2 anys combinant-se amb la X-Alps. La Xpeer va començar aquest diumenge on arribi al País Basc i els 50 participants d'arreu del món d'aquesta edició, que és el rècord de participació, tenen fins a 7 dies per completar-la i arribar a la meta situada al Port de la Selva. Els pilots només poden estar en moviment 14 hores al dia i hauran de passar per 8 balises de manera obligatòria. La majoria la superaran volant, però n'hi ha un parell on han de signar en un panell. La segona d'aquestes és a Sant Joan de les Abadeses, a la zona de la Coromina del Bac. Xavier Sanfulgencio, del Club Vol Lliure Cavallera, que és una de les entitats organitzadores de l'Xpeer, explica la importància d'aquesta balisa.
14: Aterratges com el de Sant Joan implica una regrupació. Tu imagina, tu vas volant a 3.500 metres d'alçada i has d'aterrar a Sant Joan. Sí o sí, no pots seguir i anar tirant cap a la meta, com en les altres balises. Això implica, primer, que no has d'arribar molt a la Sant Joan, perquè és perdre temps, vull dir, hauries d'arribar més baix, i que et regruparàs amb gent que potser la tens més enrere. Després de Sant Joan, tu signes i has de tornar a volar. I és tard, has de quedar a dormir, perquè ja no podràs fer res, o pujar dalt de la muntanya i dormir dalt de la muntanya. Llavors, clar, és un tema de ficar una balisa d'aterratge, com es va fer fa 2 anys a Núria, implica que pots canviar la classificació, depenent de com vagin de separats, és pel fet d'aquesta balisa de Sant Joan.
5: Es preveu que dimecres o dijous els primers participants puguin arribar a Sant Joan de les Abadeses. Els 50 parapentistes també estan acompanyats d'una assistència per tal d'afrontar la cursa amb garanties.
14: Els equips estan composats del pilot i un assistent, però pot ser més gran, l'equip, diguéssim. O sigui, oficialment hi ha aquests 2, però pots tenir un que sigui el cuiner, pots tindre massagista, això depèn de la capacitat, els amics i els diners de cada equip. Generalment van entre 2 i 3 persones i es van tornant, a vegades no tots poden fer tot el recorregut dels assistents i es van tornant.
5: La cursa té una distància de 528 quilòmetres en total. Hi ha un participant de 7 cases, en Guillermo Monrus, i la italiana Francesco Mugianesi, que viu i entrena aquí a Catalunya i de fet pertany a la selecció catalana. Hi haurà una participació de nivell amb la presència del campió mundial i europeu, el francès Pierre Remy, el debutant i segon classificat de l'última edició, l'alemany Christian Schuck, o antics guanyadors com l'austríac Simon Oberraune i el suís Krigel Maurer.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu i anem a saber com està el temps.
15: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: Pep Acosta, bon dia.
16: Hola, bon dia. Benvinguts a la informació meteorològica. Ja som dilluns, comença una nova setmana i ho fa amb una impressionant onada de calor que tenim a sobre. Quines temperatures que estem tenint. Ahir, molt altes, realment una calor increïble. aquesta nit també molt, molt altes. Tenim aquest matalàs d'aire càlid, altituds mitjanes, entre 600 i 1.200 metres. És impressionant, impressionant l'onada de calor que estem tenint a sobre nostre, just al començament de l'estiu. Comença molt fort pel que fa a les temperatures. Tot això amb molt de sol, acompanyat amb molt de sol, i amb aquesta gran quantitat de pols sahariana que tenim en suspensió, es nota quan a les postes de sol, a la sortida del sol, aquesta gran quantitat de pols sahariana que tenim aquí en suspensió, degut a aquests aires del sud que ens aporten aquesta pols i són responsables d'aquesta onada de calor, aquests vents de sud que ens afecten de ple aquests dies. Molt mal dormir, temperatures nocturnes de més de 20 graus a moltes zones, i avui, durant el dia, molt de sol, i arribarem gairebé als 40 graus a moltes de les nostres poblacions. Es farà gran als 40 graus, i jo crec que en algun lloc es sobrepassaran durant el dia d'avui. A la tarda creixeran algunes tempestes, poca cosa, seran poc intenses, que passaran al Pirineu. Ahir van caure. Avui potser seran una mica més intenses, més extenses, però bueno, només afectaran la zona del Pirineu. Allà refrescarà en moment de tempesta, però a les altres zones, a les comarques, no hi haurà cap tempesta, i hi haurà molta tranquil·litat, molt de sol i moltíssima, moltíssima calor. Entre avui i demà arribem a aquest pic d'onada de calor, i hi ha diversos avisos al Servei Meteorològic de Catalunya de precaució. Per tant, molta precaució amb aquesta gran onada de calor que pot ser molt, molt, molt important i pot causar problemes importants aquests dos pròxims dies. Moltes gràcies, bon dilluns, adéu.
15: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.

Si fos l'última bala, ens impacta, se'ns clava. Per fora el cor ens deix sense aire. Cultrum, calmant la ràbia, ho canviarem tot. Durem dins la pell sempre el tambor que ens ha fet créixer. Vivim rient i somiant junts. Serem sempre a cop de punt contra aquells murs que no ens deixen veure lluny.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols. We were good.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.
1: A cau d'orella em deies suau. Des dels teus anys viscuts.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Fes la teva.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans

a pensar. Un perfum de caca d'oca i una esponja impermeable, una pilota de ferro i, per què no, un submarí inflable. La llar de foc de cartró i un bon xiulet silenciós

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Fes la teva.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te. Camina.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.